0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7, almenys 160 morts i centenars de desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats. D'altra banda, Meta ha acordat a pagar 17 mil milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com ara limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'autoritat del transport metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no llença la tovallola per Julián Álvarez malgrat l'oposició de l'Atlètic de Madrid. Laporta manté l'oferta, Flick deixa clar que és l'única opció i el jugador també vol fitxar. Mentrestant, també el Barça ha decidit suspendre l'homenatge previst per avui als 8 blaugranes campions del món amb la selecció espanyola arran de l'agressió policial a un menor diumenge abans del partit contra l'Elx.
0: L'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Vinga, va!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Bueno, què tal, com esteu? Benvingut i benvinguda a una nova edició del Flash Matí d'estiu, la d'aquest dijous 27 d'agost. Avui obrim amb el número 1. Ella ja...

0: artistes que, bueno, d'entrada no sé de què es coneixen, hauria d'investigar una miqueta. Sí que sé que el Quevedo ja tenia la cançó feta, li va passar amb ell, a l'Elvis, li va dir, Elvis, què canviaries tu, què faries? I es veu que l'Elvis Crespo li va dir, no, està ideal, la cançó està meravellosament ja acabada, li va dir, però cantaré una miqueta, faré una cantarella, mira, i al final va acabar així la cançó, ni tan mal. I es veu que l'Elvis Crespo pensava que la Graciosa era una noia molt, amb molta xispa, i no, és una illa de les Canàries, una illa. És també el número 1 d'aquesta setmana, Flash FM, 7 i 6 minuts. Què tal? Bon dia, benvingut, benvinguda a aquest programa que tot just ara estem posant en marxa. Flash matí d'estiu de Flash FM. Aquí l'Héctor Ortega, des d'ara i fins les 12 us estaré fent companyia en aquestes primeres passes del dia, en aquests primers quilòmetres d'aquest dijous, amb molta música i amb premis, eh? Avui també tenim bitllets de la grossa de la Diada i, a més, també avui, com cada final de setmana, com cada dijous i divendres, tenim packs de Repelvite i Afterbite, si els mosquits sempre us piquen, eh?
1: El teu combinat matiner. Flash matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: De seguida posem una miqueta en ordre tot això, obrim el WhatsApp i tal. Abans, Jay Wheeler, Omar Kurz, de Lejitos Remix. Som-hi!

0: El DJ Snake, el Serp, el DJ Serp, amb l'Ozuna, la Selena Gómez i la Cardi Taki Taki del 2018 de nou a Flash FM, aixecant el país en aquest dijous. Un quart de vuit ara mateix. Sabeu, i si no us ho recordo, que el proper dilluns 31 d'agost comença la nova temporada del Flash Matí.
1: Mare meva, no suporto aquest despertador!
2: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
3: I et despertarem com cal.
1: Però com heu entrat a casa?
4: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
5: Bon dia a tots!
6: Vinga, tothom arriba!
4: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí. El despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.
0: A partir de dilluns ja torna també la Gemma Manzanero i tornarem a començar el programa a partir de les 6 del matí, d'acord? Això serà a partir de dilluns. Avui encara estem en aquest flash matí d'estiu del dijous. A tothom, bon dia, vinga. Quiero...

0: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Camacho Records.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Patitoa, és el títol, Patitoa, eh? Toda enterita, tu. L'Hora Índigo amb l'Anna Mena a Flash FM en directe a través d'aquest flash matí d'estiu, versió dijous 27 d'agost del 26, apropant-nos perillosament per fi al cap de setmana, eh? De seguida repassem alguna de les festes Flash FM de cara a aquest finde, que en tenim moltes i també moltes ganes, evidentment. Abans, deixeu-me parlar de Repelvite, Afterbite, un dels regals que tenim aquest matí, el Flash Matí d'estiu. Si sou un autèntic restaurant pels mosquits cada dia aquest estiu, doncs que sapigueu que avui també, avui i demà, el Flash Matí d'estiu, us sortegem un paquet amb Repelvite per evitar-ho i Afterbite si ja és massa tard perquè ja us han picat, d'acord? Un paquet que, a més, us envien a casa vostra, sempre i quan el guanyeu, contestant a la pregunta següent a través del WhatsApp del Flash Matí. Va, la mecànica és la de sempre. Una pregunta que té tres possibles respostes, però només una d'elles és la correcta. Llancem la pregunta d'avui, d'acord? Qui pica realment? Quin mosquit pica realment? El mosquit mascle, opció A. Opció B, el mosquit femella, la mosquita. La mosquita. I opció C, tots dos. Aquestes són les tres possibles respostes. Qui pica realment? El mosquit mascle, la femella o tots dos?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Qui pica realment? A, el mosquit mascle, B, el mosquit femella, C, tots dos. 628 0605 13. Qui l'encerti entra als sorteig d'aquest paquet de Repelvite i Afterbite que sortejarem quan s'acabi aquest flash matí d'estiu.
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i a més de 1.000 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han confirmat que hi hauria 2 espanyols. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts i més de 600 desapareguts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més i 500 desapareguts. Tot i això, encara són balanços provisionals. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I un home francès de 72 anys ha mort ofegat mentre es banyava a Tossa de Mar. Ha passat aquest dimecres a la tarda quan el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat. Amb aquest ja són 21 ofegaments a les platges de Catalunya des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic de Madrid, que juga avui a les 9 als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Aquesta és la combinació d'artistes que va triomfar a principis del 2020. Bad Bunny, que en comptes de fer servir una base de reggaeton, va tirar aquesta base així, una base com electrònica, que a tothom ens va deixar amb la boca oberta, amb les orelles encara gaudint d'aquest Duckity. Bad Bunny, Jayco, en aquest cas avui al Flash Matí d'estiu, versió dijous, és 27 d'agost. Estem de recta final ja d'aquest mes. Ara amb el Turizo, va, por un pendejo, no se llora, no. Otra más.

0: El Fercho, una miqueta ratllat, el tio, eh? No te ratlles, bro. Fate Luna, que aquí a Flash FM no ens oblidem pas de la seva música, només faltaria. I tampoc del temps d'avui, eh?
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Aquest espai és el del temps, el del Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, tio. Què tal? Molt bé, i tu?
2: També, bé.
0: Oh, estàs carregant piles ja per la temporada vinent, que dilluns ja comences a entrar més d'hora encara, eh?
2: Sí, quins derbis, eh?
0: Aquí encara estem vivint...
2: Haurem de matinar més.
0: Ja, tio, estem vivint molt bé, això del matí d'estiu, eh? Comencem a les 7, però...
2: S'acaba.
0: Dilluns tornarem a començar a partir de les 6 del matí, que ho sapigueu, eh? La temporada habitual del Flash Matí torna a començar aquest proper dilluns 31.
2: A matinar.
0: Farem matinar la Gemma Manzanero, que ja li toca, també, eh?
2: Sí, home, que torni ja, home.
0: Perquè, clar, quants dies porta de vacances aquesta? Està molt bé, molt a gust, no?
2: Més d'un mes, no?
0: Més d'un mes.
2: Sí, no?
0: Collons, és veritat que sí. Saps què va pillar la grip?
2: És veritat.
0: Qui pilla la grip a l'agost, tio?
2: És molt heavy, això. És tenir mala sort, eh?
0: Sí, no? És passar-se el joc, ja, eh? Tenir la grip al finals d'agost.
2: Amb plenes vacances, a part.
0: Espero que ningú li estigui sonant massa familiar, aquest tema. Anem a parlar del temps de cara aquest dijous.
2: Doncs mira, al moment avui comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a punts del litoral. De fet, no es descarta que arribi a caure alguna gota al llarg d'aquest matí, però a partir de la tarda la situació canvia i tornarem a tenir, doncs, un cel més variable en aquest sector, amb alguns núvols, més tapat a les comarques de Girona, més sol a les comarques de Lleida, i també a punts del Pirineu creixent alguns núvols que podrien arribar a deixar alguna gota al Pirineu de Lleida. Però en general avui un dia, doncs, força tranquil, amb aquests núvols que ens aniran acompanyant, i temperatures màximes que pugen un pèl. Per tant, dia força tranquil, podríem dir.
0: Ara, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
2: A Malgrat de Mar, 26 graus, a Tremp, 20, a Sant Cugat del Vallès, 24, i al Ripollès, Sant Pau de Segúries, 16 graus.
0: Molt bé, Jan, merci, tio, fins ara.
2: Vinga, fins ara!
3: És el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Apropant-nos a 7:45 d'aquest dijous, som la Muchacha! Muchacha, Aïssa, RUFV i Kremli, aquest Flash Matí d'estiu.

Ja diria, anava a dir de tota la vida, no de tota la vida, però sí ben, ben consolidats, eh? Ben històrics, aquest parell, amb el X. Un tema del 2018 que avui fem sonar de nou a Flash FM, una mica de perreo, i no te voy a negar. Per aquells i aquelles que ja esteu en marxa, que ja heu pujat al cotxe, esteu fent els primers quilòmetres d'aquesta jornada, d'aquest dijous 27 d'agost del 26. I no podeu deixar de pensar en el cap de setmana, últim cap de setmana del mes d'agost. Estarem presents, que ho sapigueu, a la Festa Major Jove de Miralcamp, aquest mateix divendres. Demà mateix, l'Edgar Manchado amb la Lady Viking us esperen a la Festa Major Jove de Miralcamp, d'acord? O sigui, jo no m'ho perdria, eh? Perquè, a més, el Manchado comença allà i després se'n va cap a Manresa, que també tenim parada del Flash on Tour per la Festa Major de Manresa. Tot això és demà mateix. Demà mateix, Déu-n'hi-do, eh? Després a Manresa ja estarem al llarg de la nit allà repartint sense parar el bo i millor del ritme, eh? Amb el Manchado que fa doblete, amb el Río i qui us parla, l'Héctor Ortega. No està pas malament el cap de setmana, eh? Demà el comencem d'aquesta manera. De moment avui estem començant, però el dijous, amb el ritme d'aquest programa, Flash Matí d'estiu. Ara Mo Marcus des de Puerto Rico i amb una cançó que ens va portar aquest tio abans de que comencés l'estiu, ja per començar a fer-nos les dents llargues. Això es diu Coco.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
0: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Díselo, díselo. La reina Lola Índigo a Flash FM. En aquest flash matí d'estiu, com va ser la reina. Són gairebé les 8 del matí. Són a Tini, Emilia, Nicki, Nicole, Amal. Blackout, bon dia i bon dijous.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8, almenys 165 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, amb la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats o il·localitzables. D'altra banda, Meta ha acordat pagat 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'Autoritat del Transport Metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 els seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

0: divertits. So 100% Flash FM. Amanoter, això es diu Talk to You, és el mega crack aquesta setmana aquí a Flash FM. Així engeguem aquesta nova hora del Flash matí d'estiu d'aquest dijous 27 d'agost. Aquí l'Héctor Ortega, hem de parlar de mimir.com, encara podeu aprofitar, no sé, aquells i aquelles que tingueu vacances, per exemple, al setembre, amb l'oferta que ara mateix us explicaré. D'aquesta penya, d'aquesta gent, de mimir.com, un cercador d'hotels que ja tenen més d'un milió d'allotjaments repartits per tot el món i allà doncs trobareu l'hotel que busques al millor preu. Saben perfectament que el teu temps val or, per tant, sempre et sortirà el preu final, sense sorpreses, i si tens algun dubte, doncs els truques, que hi ha persones de veritat que et podran respondre. Si voleu un cap de setmana que sembli que has volat fins a Àsia, però no has sortit d'Espanya, apunta aquest pla perquè és dels que sorprenen. Marxem cap a Finestrat, a la Costa Blanca, just al costat de Benidorm, un destí perfecte per combinar platja i muntanya, per pujar, per exemple, al Puig Campana, vistes espectaculars, o passar el dia a Terra Mítica, per exemple. I per allotjar-te et proposem un dels hotels més espectaculars del país, l'Asia Gardens Hotel and Thai Spa. Lloro perquè crec que és el primer 5 estrelles que us proposem de la gent de mimir.com. Tenen jardins tropicals de més de 3.000 espècies de plantes asiàtiques, 7 piscines exteriors, 2 de climatitzades, un Thai Spa amb tècniques tradicionals de Bangkok i fins a 9 restaurants diferents. I ara ve el millor. Aquest setembre pots reservar una habitació doble des de 340 euros la nit si ho fas a través de l'aplicació de Mimir.
1: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara ja saps en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb mimir.com.
0: Vinga, Rau Alejandro, sona ara al costat de Bizarrap, així engeguem aquesta nova hora del Flash matí d'estiu. Baby, hello, hello.

aquesta té un rotllo espectacular, eh? Un rotllo únic. Ugel, el del Jamaican Bam Bam, poc després va presentar-nos aquesta cançó, Moving to the Sun. I ara que el sol ja ha sortit, hem de seguir-lo, hem de despertar el país, hem d'aixecar, doncs, una miqueta el tema, eh? Som al Flash Matí d'estiu, versió estiu, apropant-nos a un quart de nou. Som-hi! I want you, sona gordo, sona loco, loco.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Flash FM Andorra.

0: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash matí d'estiu.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: je prenais le bus, maintenant je te déplaisante.
1: Es diu Maladie. És Mobile Joe. Maladie vol dir malaltia, eh? I si veieu el videoclip, veureu que és igual de xorra que la cançó, però que s'enganxa com un xiclet, eh? Maladie. Mobile Joe, que realment es diu, ara ho estava buscant, Joel Raúl Marcolino. I diràs, sembla italià. Doncs pues no, és francès, evidentment, eh? Marcolino, però no és italià. El Joel Raúl, el Mobile Joe. Maladie, vinga, a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi, eh? Evidentment. Gràcies per triar aquest programa, aquesta emissora, per engegar el vostre dijous. Més a prop del fin de, també apropant-nos a 9:15. Ara de seguida repassem l'actualitat amb la Paula Montes, que està aquí acabant d'escriure's els titulars. La xuleta, per no equivocar-se en res, tu. Aviam, repassem el WhatsApp, perquè avui també us regalem un pack de Repel Vite i After Vite. Anem a posar la musiqueta dels mosquits. Ara, ara. Repel Vite, per evitar que us piquin, i After Vite, sí, ja us han picat. Aquest és el concurs que tenim actiu avui i també tindrem demà aquí a Flash FM. El Flash Matí d'estiu. Un paquet, que a més us l'envien a casa, si el guanyeu. I la mecànica és la de sempre. Tenim una pregunta relacionada amb el món dels mosquits. Que interessant, no? Que sí? I si l'encerteu, si responeu correctament, entreu al sorteig. Llavors, la pregunta té tres possibles respostes. Només una d'elles és la correcta. La pregunta és, qui pica realment? El mosquit mascle, el mosquit femella o tots dos? A, el mosquit mascle. B, la mosquita, el mosquit femella. O C, tots dos. Aviam, aviam, lluiteu, va.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
1: Aquest és el WhatsApp del Flash Matí, com cada dia, 628-0605-13. Qui pica realment? A, el mosquit tigre, perdó, el mosquit mascle. B, el mosquit femella. C, tots dos. Si l'encerteu, entreu al sorteig. I al final del programa, sortegem aquest paquet de Repel Vite i d'After Vite.
2: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
1: S'ha colat aquí un mosquit i tot, no paren. Més passats. Oi, aquesta és la intro del tema d'Alo Marcus des de Puerto Rico, amb un tio històric del reggaeton com és el Ñengo Flow. Aquesta és Forever Tugantel. Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i més de 1.300 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han confirmat que hi hauria 2 espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors ha assegurat poc després que no té constància de cap espanyol afectat. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I els Mossos d'Esquadra han trobat un encenedor i una burilla al punt on va començar el foc de Collserola i ara investiguen si va ser provocat. Segons ha avançat la Vanguardia, els investigadors també treballen ara amb una llista de sospitosos, tot i que fons de la policia no descarten cap hipòtesi. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9, als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: És la Rosalía.
1: La Rosalía.
0: Exacte. El Despechá, aquesta cançó que havia de també tenir present a l'artista Omega. Saps aquell del que tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Doncs aquest havia d'estar també aquí, Omega. No sé ben bé per què no, però al final van acabar trencant peres. Tu, Despechá, Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia! Benvingut i benvinguda, Si ara doncs, acabes de pujar al cotxe, comença la teva ruta matinal. Doncs dale, va, nosaltres posem el ritme, només faltaria de la ruta matinal i del cap de setmana, perquè aquest dissabte estarem a l'Albagés. Anem cap a les Garrigues dissabte, amb el Sergi Domènech, qui us parla també, l'Héctor Ortega. Estarem punxant a la pista poliesportiva, Cap a la mitjanit començarà un concert. Començarà la nit jove amb les Loques del Panda i tot seguit començarà també el que seria la sessió Flash FM amb nosaltres. Portarem samarretes i tenim moltes ganes d'allargar la nit fins que surti el sol, Tenim... Saps aquell full de ruta que et marca una miqueta els horaris i tal? I posa... Fins que surti el sol, Per tant, confirmat. No us ho perdeu. L'Albagés, festa major, és festa major. Per tant, toca gaudir de la sessió també d'aquesta emissora, de Flash FM. I això continua, evidentment, ara, amb el so d'Ugel des de França. Fem sonar el Jamaican

0: culona, com diu aquesta, la Karol G, la bitxota, en aquest cas acompanyada del Peso Pluma. A Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest dijous. Hem de parlar del temps, vinga!
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Jan!
2: Bon dia.
0: Has passat per casa, molt bé. Ja t'hem fitxat, ja t'hem fitxat. Escolta, anem a parlar del temps, encara aquest dijous, aviam.
3: Doncs mira, dia tranquil, acompanyat amb núvols, de moment. Bona part de Catalunya, sobretot a punts del litoral sud, tot i que a mesura que avanci al matí anirà obrint-se més el cel, sobretot a punts del Pirineu. Ens quedaran encara bastants núvols aquesta tarda, sobretot a les comarques de Girona. Al Pirineu tornaran a créixer algunes nuvolades que podrien arribar a deixar alguna gota al Pirineu de Lleida, però vaja, en principi, dia força tranquil, temperatures màximes que pugen un pèl, i poc més a dir, la veritat. Un dia d'agost, doncs, bastant chill.
0: Ja, bueno, estem ja acabant el mes d'agost, amb la tonteria, aquesta és l'última setmana ja, eh?
3: Gràcies a Déu.
0: Sí, però a mi em descol·loca bastant que dilluns encara sigui agost.
3: Ja, és que està molt mal fet. Dilluns ja hauria de ser 1 de setembre.
0: Oi que sí?
3: Ma, ja està, a més comença el programa, tot fora.
0: És veritat, això també, si algú estava aquí una mica despistat, el proper dilluns 31 d'agost ja comença la nova temporada de Flash FM. Això vol dir que el Jan matinarà més, perquè haurà d'entrar a les 6 del matí, igual que nosaltres. Evidentment. La Gemma Manzanero tornarà a treballar, que ja li toca, també.
3: Ja li toca, masses vacances, tio, Gemma.
0: Ara va dir, si ens estàs escoltant, evidentment no, perquè estarà al cinquè somni, eh?
3: Exacte. A la fase REM.
0: Sí. També tornarà l'Interactu amb en Domènec, el Flash Urban amb el Miquel González i el Tomàs Poal. I altres coses de cara al cap de setmana, que encara queda tant que no les explicarem pas ara.
3: Pas a pas.
0: Molt bé, Jan, temperatures, aviam.
3: A la Panadella, a l'Anoia, 20 graus, Anglès a la Selva, 19, Torredembarra, 26, i al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, 15 graus.
0: Molt bé, gràcies. Fins ara, tio.
3: Vinga, fins ara.
0: Torna a passar per caixa.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts, i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Sona Mike Towers, una nada más.

William. Os feien aquesta pregunta, eh? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Jo no sé si encara estan allà buscant una miqueta, eh? A tota la gent. On està la gent que escolta Flash FM? Què tal? Bon dia, eh? Som al Flash Matí d'estiu, és dijous, i sona Dorayakis, d'aquest parell.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Matí d'estiu a Flash FM.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
4: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en ordinadors de les marques HP, Asus, Lenovo i Acer. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Pumel Baifo és el Quevedo, en aquest cas amb les Nueva Línia, una altra formació de les Illes Canàries, evidentment, aquí al Quevedo. Doncs va fer el bon gest de donar-los visibilitat, no?, a aquestes artistes, les Nueva Línia, però després resulta que, clar, ara volen fer música juntes i van separar-se de l'orquestra. Bueno, un follón, un jaleo que tenen aquests allà a les Canàries, que no s'ho acaben mai, eh? Bueno, el Golpito, què tal, com esteu? Bon dia, som al Flash Matí d'estiu. Avui també tenim bitllets de la grossa de la Diada, del sorteig de la grossa de la Diada. D'aquí una estona obrirem el telèfon de directe. El 935456868, per si algú s'ho vol apuntar, el telèfon de directe del Flash Matí d'estiu. Quan us avisem, podreu trucar i fer-vos amb un bitllet de la grossa de la Diada, que és un sorteig que té com a premi gros 2 milions d'euros, eh? 2 milions d'euros, poca broma, això ho farem de seguida, no desconnecteu d'aquest programa. Aixecant el país, aixecant aquest dijous.

0: Yannix.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9, almenys 165 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons l'Oficina de Turisme del Nepal. Tot i que les autoritats del país han informat que hi hauria dos espanyols entre els desapareguts, el Ministeri d'Exteriors assegura que no té constància que hi hagi espanyols afectats o il·localitzables. D'altra banda, Meta ha acordat pagar 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials de nit. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I l'Autoritat del Transport Metropolità prepara un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit a tots el transport públic de l'àrea de Barcelona i que s'espera que entri en funcionament l'any que ve. Amb el nou mètode, els usuaris que no disposin prèviament d'un bitllet podran adquirir un títol al mateix transport pagant amb targeta bancària o dispositius compatibles. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9. Els seus 8 campions del món amb la selecció espanyola, l'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: poquita gent com en la Graciosa, un cor amb poc aforament, molt poc aforament. La Graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo aquesta setmana és el número 1 de nou, ja ho havia sigut, va caure de la primera casella, va tornar a assolir el lideratge i demà passat sabrem si torna a ser número 1 o canviarem ja per fi, no ho sé. Bueno, no per fi literalment perquè no m'agradi, al contrari, perquè hi hagi més oportunitats d'altres cançons, ja m'entereu, va. La Graciosa.
1: En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Som al Flash Matí d'estiu, aquí l'Héctor Ortega, a les 9 i 6 minuts ara mateix, sona Elena Rose amb Manuel Turizo. Una de romanticona, va, aquesta es diu La Semana. Bon dijous.

0: Tens cara de son. Però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.
1: ¿Qué pasa contigo?

Aquesta és la Tusa, la cançó convertida en històrica, en llegenda del 2019 de la Karol G i la Nicki Minaj. Avui de nou a Flash FM, en aquest flash matí d'estiu del dijous. Si esteu a la carretera, si heu començat el dia amb nosaltres, gràcies per fer-ho, evidentment. Aquí no us fallem, ja sabeu, cada dia de bon matí, quan surt el sol, comença aquest programa, eh? Cada dia d'estiu. I sona la millor música, evidentment, ara la batxata de rigor del Romeo Santos i del Prince Royce. Bon dia!

0: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
1: La tornada a l'escola ja és aquí i a Boró Vallès comença amb preus bojos.
2: Prepara el curs amb tot el que necessites.
1: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
2: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
1: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
2: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
3: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
4: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio d'en.

0: Bro, yo no sé ni cómo llegué a casa anoche.
1: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

Índigo, les dues reines d'aquest estiu, Pati Toa. A Flash FM, Flash Matí d'estiu, en marxa des de fa una bona estona, I encara amb vosaltres, una altra bona estona. Va, aixecant el país en aquest dijous. Més a prop del fin de, més a prop de la festa Flash FM de demà. Demà divendres, quin follon tenim de festes, Demà divendres estarem a la Festa Major de Manresa. Avui a tota la Catalunya Central, demà divendres, a la plaça Sant Domènec de Manresa per viure una de les nits més especials d'aquest mes d'agost, la nit del Flash on Tour. Manresa, per la Festa Major estarà punxant l'Edgar Manchado, el Jaume Riu i servidor Héctor Ortega a partir de la una de la matinada, com us dic,

a la plaça Sant Domènec de Manresa. Això és demà, Flash on Tour per la Festa Major. Tenim moltes, moltes ganes, va. Aquesta potser soni, per què no? Quevedo, Ni Borratxo. Hoy me

0: terra. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:45. Les víctimes mortals per les fortes inundacions al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, augmenten a 165 i 1.500 desapareguts. La majoria serien estrangers i les autoritats locals han informat que hi hauria dos espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors ha assegurat poc després que no té constància de cap espanyol afectat. Segons l'últim balanç de les autoritats del Nepal, hi ha 162 morts, mentre que les autoritats xineses han informat que al Tibet hi ha 3 morts més. D'altra banda, avui continua el Congrés dels Diputats la desfilada de ministres per defensar l'actuació dels seus departaments en el marc de la crisi migratòria a Ceuta. La principal compareixença serà la del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Ell és qui exerceix com a responsable del comandament únic que ha creat el govern espanyol per gestionar la crisi migratòria i en què també participa el govern de la ciutat autònoma. I els Mossos d'Esquadra han trobat un encenedor i una burilla al punt on va començar el foc de Collserola i investiguen si va ser provocat. Segons ha avançat La Vanguardia, els investigadors també treballen ara amb una llista de sospitosos, tot i que fonts de la policia no descarten cap hipòtesi. Recordem que a l'inici de l'incendi de Collserola ha afectat un total de 54 hectàrees, 52 a Barcelona i 2 a Montcada i Reixac. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Flash matí d'estiu amb Víctor Ortega.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: És el bailoteo de les tietes de Catalunya, eh? Detalles des de l'àlbum Epic Soleite. I a través de Flash FM, doncs per tot el país, el Flash Matí d'estiu. Aviam, va, anem al WhatsApp del programa, 628-06-05-13. Estem a punt de sortejar un pack de Repel Vite i After Vite. Si sou un autèntic restaurant pels mosquits aquest estiu, ho podeu evitar amb Repel Vite. I si doncs, ja és massa tard, eh? Si has tingut mala sort i t'han picat, també aquest paquet inclou After Vite. És el premi, un dels premis d'aquest matí a Flash FM. Però el tema és que heu de contestar correctament una pregunta que té tres possibles respostes. Només una és la correcta. De seguida donem la solució, però encara podeu participar. La pregunta és la següent. Qui pica realment? Opció A, el mosquit mascle. Opció B, el mosquit femella, eh? La mosquita. Opció C, tots dos.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Digueu la vostra, eh? 628-06-05-13. Qui pica realment dels mosquits? A, el mascle, B, la femella, o C, tots dos. Si l'encerteu, entreu al sorteig d'aquest premi, d'aquest pack, d'aquest lot d'After Vite i de Repel Vite. Sona Omar Kurz amb Ozuna. Sí, sí. Sí o no? Sí, sí. Yeah.

0: Aquest és el Bad Bunny, això es diu Nueva York. El Benito, que va acabar la seva gira, el seu tour, dalt de vi tirar més fotos a casa seva, a Puerto Rico, amb moltes llàgrimes, molta emoció, i ara doncs estem ja a l'espera de noves notícies, no sé. Nueva York, a Flash FM, a Flash Matí d'estiu. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, Jan. Hem de comentar alguna coseta del temps d'avui, no?
1: Doncs sí, avui serà un dia una mica variable. Ara mateix tenim alguns núvols, sobretot a les comarques interiors, també a punts del litoral, també acompanya una miqueta el sol, i aquesta tarda els núvols quedaran sobretot restringits a punts del Pirineu i de les comarques de Girona, on aquí quedarà el cel una mica més tapat. També no es descarta algun ruixat a punts del Pirineu de Lleida, també les comarques del sud de Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre farà més sol. Avui hi pujaran una mica les temperatures, per tant, ja veieu un dia acompanyat amb sol i núvols i poca cosa més.
0: Molt bé. Tampoc en volem gaire més coses, així fem-ho fàcil i ja està.
1: És totalment cert.
0: Molt bé. Ara, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: A Torredembarra, 26 graus i mig, a Miami Platja, 25, a Navata, a l'Alt Empordà, 22, i a Barcelona, al barri del Raval, uns agradables 27 graus i mig.
0: Molt bé, tu, Jan, gràcies. Fins demà, tio.
1: Que fins demà, cuida't.
0: Estem aixecant el país en aquest programa Flash Matí d'estiu.
2: No t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: De seguida repartim un bitllet de la grossa de la Diada. Per tant, si algú el vol, alloro que d'aquí a un parell de cançons obrim el 935456868, que és el telèfon de directe, perquè entreu la persona més ràpida s'emportarà una d'aquestes butlletes. Vinga.

0: és una col·laboració històrica, la que va fer la Ina amb la cabra, amb la llegenda del Daddy Yankee, More Than Friends. Dues llegendes alhora aquí, amb una cançó del 2013 que avui recuperem per aixecar el país en aquest dijous, dijous 27 d'agost, al Flash Matí d'estiu. De recta final i amb un bitllet de la grossa per vosaltres, un bitllet de la grossa de la Diada pot ser vostre. Si ara mateix truqueu en directe aquí a la ràdio amb el telèfon de cada dia, que és el 93-545-6868. El número de la sort en qüestió és el 01692 del sorteig de la grossa de la Diada, que es farà, doncs, evidentment, el dia de la Diada, I si sortís premiat, sapigueu que us podrien arribar a tocar 2 milions d'euros.
1: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Aquí no, veus? Quasi. 93-545-6868. Repassem aquí el telèfon, aviam, mare. Tampoc, collons. 93-545-6868. És que trigo molt en agafar-lo. M'està passant cada dia, La primera persona en aconseguir entrar en directe s'emportarà aquest bitllet de la grossa de la Diada, amb un premi gros, literalment, de 2 milions d'euros, que es diu molt ràpid, poca broma. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com et dius?
2: Em dic Eva, de Tarragona.
0: Eva, de Tarragona, t'emportes tu aquest bitllet de la grossa de la Diada. Bravo, Eva.
2: Perfecte, moltes gràcies. Com el rebré?
0: Bueno, escolta, ara t'ho explico això fora d'antena, que és la màgia de la ràdio.
2: Perfecte.
0: En què t'ho gastaries, Eva, de Tarragona, aquests 2 milions d'euros? Aviam.
2: Uau, 2 milions d'euros dona per fer ajuda humanitària segur, perquè sí, tinc aquesta onda, i per tapar algun foradet, però tinc algunes ONGs destinades segur.
0: Ah, molt bé. Escolta, doncs, que guai, tant de bo surtis premiat el número, que això ja és una cosa de l'atzar, però en tot cas, el bitllet aquest de la grossa és tot teu, Eva. No pensis que ara t'explico i t'agafem les dades, vale?
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: A tu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Sona Tini, sona Dos Amantes, som-hi.

li resava alguna santa i desconeixem quina persona és aquesta, eh? Però sí sabem que recentment acaba de ser pare, Rauw Alejandro, eh? Acaba d'iniciar-se en aquest tema de la paternitat, per tant, alguna santa sí que té per aquí, eh? Raulito, santa, a Flash FM, apropant-nos a les 10, de seguida repassem l'informatiu. Abans, a Flash FM, Batllal, Sona Dame.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, almenys 180 morts i 1.500 desapareguts a causa d'una riuada sobtada que s'ha originat al Nepal, a la frontera amb el Tibet, i ha arrasat desenes de pobles sencers. La majoria dels desapareguts són turistes, molts procedents de l'Índia, amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada. Finalment, el Ministeri d'Exteriors ja ha confirmat que hi ha 4 ciutadans espanyols i localitzables i, de moment, no tenen constància de cap víctima mortal amb nacionalitat espanyola. El govern del Nepal ha declarat zona de desastre les àrees afectades, mentre el nombre de morts i desapareguts no para de créixer a banda i banda de la frontera. D'altra banda, Meta ha acordat pagar 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials. Les autoritats acusaven la companyia de dissenyar les xarxes socials per generar addicció. I la policia espanyola ha detingut un home a Saragossa per agredir sexualment la seva filla de 2 anys i difondre els vídeos dels abusos per internet. Ara el pare està acusat de 2 delictes d'agressió sexual, un delicte de corrupció de menors i un altre contra la intimitat, i el jutge ha ordenat l'ingrés a presó. Els esports. El Barça no farà un homenatge abans de l'inici del partit contra l'Atlètic Club, que juga avui a les 9 als seus 8 campions del món amb la selecció espanyola. L'agressió policial a un seguidor barcelonista abans del partit contra l'Elx ha portat la directiva del club a evitar un esdeveniment que podria donar peu a escenes de gran crispació a l'Spotify Camp Nou.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu Talk to You, aquesta cançó d'Anoter, amb un so 100% d'estiu, fresquet, de platja, de tardeo, d'allargar l'estiu, tot el que puguem, eh? Tot i estar a la feina, sí, home, sí, mentalment encara no podem deixar passar l'estiu, no? És el Megacrack, així obrim nova hora de Flash FM, del poder del ritme, parlant també un altre cop de Repelvite i Afterbite. Per què? Doncs perquè acabem de sortejar un paquet de Repelvite i Afterbite. Què passa? Doncs que us havíem llançat una pregunta, us hem preguntat qui pica realment, si el mosquit mascle, el femella, la femella, diguéssim, o tots dos. La resposta correcta ha sigut la número 2, la B, d'acord? El mosquit femella és el que pica. Si heu contestat correctament, mireu el vostre WhatsApp perquè ja hem enviat el missatge de rigor a la persona guanyadora d'avui, vale? Demà en tindrem una altra d'aquest packs, que a més us l'envien a casa. Piqui el que et piqui, tingues a mà Afterbite, i perquè no et piqui, Repelvite. Bueno, queda clar, no? Més o menys. Va, demà tornarem a fer aquest concurs. Ara mateix engeguem nova hora, 10 i 5 minuts. Què tal, com esteu? Bon dijous.
1: En directe, Héctor Ortega.
0: Dijous de ritme amb Jay Wheeler, Omar Kurz, la remescla del De Lejitos.

Aquesta va ser la primera vegada que van col·laborar Rauw Alejandro i Chencho Corleone, i no ha estat pas l'última, perquè dos anys després van fer aquell Desesperados, te'n recordes o no? En aquest cas, però, El Efecto, l'any 2019, col·laboració de luxe que avui recuperem a Flash FM, El Poder del Ritme. Les 24 hores cada dia d'aquest estiu, imparables, bon dia. Última.

0: 92.8. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades i

Aquest és l'Ugel, el DJ i productor francès que diu que li mola fer música per les latines. Literalment ho diu així, eh? Ugel, Moving to the Sun a Flash FM en aquest dijous pel matí. Què tal? Va, dijous d'estiu, ara amb Bad Bunny. Sona Baile Inolvidable. Bon dia. Bon dia.

Un paio que pel nom podries pensar que és d'algun altre país, però no, és un tio de Madrid, eh? El Rusowski, que és com es fa dir aquest artista del Malibu i d'altres cançons, perquè recentment també va col·laborar amb la Karol G, amb el Baby Wow. No sé si heu sentit el tema, segurament sí, eh? En aquest cas, Malibu a Flash FM en aquest dijous de ritme i també de canya, perquè apugem una mica les revolucions. Va, Dimitri Vegas, Like Mike. Això és Màquina Time.

És el mateix Elvis Crespo de La Graciosa del Quevedo, eh? Passa que, clar, aquesta cançó fa uns quants anys. És Azuquita, per la niña bonita, la de Steve Aoki i companyia. Evidentment, també amb l'Elvis Crespo. A Flash FM, on si no, a l'emissora del ritme, de seguida amb la Villa, del Ryan Castro amb el Capo abans. Mike Towers, en solitari, sona una de més.

0: Una cançó que és impossible no cantar-la allà on estigueu escoltant Flash FM, perquè cada cop que sona és impossible no fer-ho, eh? De la Osa amb Quevedo, parlant d'aquesta història d'amor que un dels dos no va acabar de tancar del tot bé, eh? Still Loving, a Flash FM, a pocs minuts d'arribar a les 11 del matí d'aquest dijous. Moment de fer sonar Bad Bunny, des del David tirar més fotos. Moment de baixar fins al terra per fer una miqueta de perreo. Eo!
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

de condició, eh? Aquí la Nati Natasha i la Becky G, que són defensores de la ventilació, eh? Allò de ventilar. I prefereixen, doncs, dormir sense pijama, eh? Jo també, què vols que et digui? Més còmode, sens dubte, eh? Sin pijama, a Flash FM, a punt d'arribar a les 11 d'aquest matí de dijous. Ho farem amb Farruko, amb la Gracie i amb l'Steve Aoki, també per aquí, fent de les seves. Ja pa què? Ja pa què los besos, ja pa què la...

0: La graciosa del Quevedo, de l'Elvis Crespo, que va tornar a arribar a ser número 1 el passat dissabte després d'haver caigut una casella, La graciosa, demà passat tornarem a repassar la llista del calibre 45 i depèn de vosaltres, doncs, si es manté un altre cop, si canvia de número 1 aquesta llista, bueno, no ho sé, ho sabrem d'aquí un parell de dies. I estem a molt poc ja de començar la nova temporada de Flash FM. El proper dilluns 31 d'agost torna al Flash Matí.
1: Mare meva, no suporto aquest despertador!
2: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
3: I et despertarem com cal.
1: Però com heu entrat a casa?
4: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
5: Bon dia a tots!
6: Vinga, tothom arriba!
4: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.
0: Estem a punt d'acabar ja de preparar-ho tot perquè el proper dilluns 31 d'agost puguem començar la nova temporada del Flash Matí. Com cada dia a partir de les 6 del matí. I també tornarà l'Interactua i el Flash Urban, La nova temporada de Flash FM comença el proper dilluns 31 d'agost. Estem encara al dijous previ, que l'estem engegant, per exemple, amb el Muchacha.
4: Flash. En directe a Flash FM.

Això es diu l'original. L'escolteu de nou a Flash FM, on si no, eh? Guaca. Ara amb Henry Méndez Baque, amb el José de Rico, Juan Magán i companyia han fet una nova versió de la mítica Rayos de Sol. 11 i 11, ara mateix.

0: 8.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les

Es diu Petitoa, és l'Anna Mena amb la Lola Índigo. Aquesta col·laboració fresqueta, Ni tan mal per aquest estiu del 26, que ja està gairebé de recta final, per dir-ho d'alguna manera, Estem a l'última setmana del mes d'agost, engegant aquest dijous ara mateix.

a 11:45, pràcticament, acompanyant-vos allà on sigueu, escoltant la ràdio. Gràcies per ser-hi. Fem sonar Bat Dial, vinga, amb el Chencho Corleone. Choque, choque. Flash.

¿Para qué escondernos, eh? Bueno, ell fa servir una altra expressió, però ja m'entareu. ¿Para qué escondernos?, va dir. Si te gusto, tu me gustas, va dir. Saps que anem per feina, ja no ens amaguem més i ja està. Aquest és el BL, aquesta és la seva història. En aquest cas també acompanyat d'Obi on the Drums a la producció del Mirrefe a Flash FM. Aquí tampoc ens amaguem perquè ens agrada la festa. Ho acceptem, eh? No ens amaguem i és més, ho compartim amb vosaltres, eh? Aquest cap de setmana tenim molt de feina. Visitarem molt de territori català aquest cap de setmana, eh? Per exemple, demà divendres la festa començarà a Manresa. Demà formem part del cartell de la Festa Major de Manresa. O sigui que us veiem a tots i a totes, si voleu, a la plaça Sant Domènec de Manresa. Demà, Flash on Tour amb l'Eri Armanchado, amb el Río i amb qui us parla, l'Héctor Ortega. No hi falteu, portarem moltes samarretes i molta festa. Promès. De moment, avui és dijous encara. Hem de començar bé el dia, eh? Ho hem de fer, per exemple, amb el Loco del Justin Quiles i Chimbala o abans amb aquesta, que és la Bizarrap Music Sessions número 0 amb el Daddy Yankee.

acompanyat, en aquest cas, del Fade, que és el que està ara mateix cantant aquí la part final d'aquesta cançó que es diu Perro Negro. I el Fade tornarà a sonar d'aquí a un parell de cançons amb un altre format, amb el John Summit, amb el Chica 305. Abans que vedo, nueva línia, el Golpito.

sents, eh? És normal, tu. Miénteme és el títol d'aquesta cúmbia, d'aquesta cançó de la Tini, Tini, Tini i la nena de Argentina, que és com es fa dir la Maria Becerra. Miénteme a Flash FM. En aquest dijous, ja pensant en el cap de setmana, què ens agrada un tardeo, eh? Bueno, un vesprets, diem-ho bé, vesprets. Especialment el de Ron Pujol. I és que torna una de les cites més nostres d'aquest estiu. Demà mateix tenim una nova cita amb el vesprets de Ron Pujol. La gira de vespreixos de Ron Pujol, de la qual Flash FM en som l'emissora oficial. Demà, dia 28, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a La Sal, el lloc idíl·lic per fer un vespreig amb els de Ron Pujol, a Cadaqués, amb tas de ron cremat, una selecció de còctels d'autor, el showcase de Jules i la sessió de Sergi Domènech. Això serà demà, 28 d'agost, a Cadaqués, a La Sal, el vespreig de Ron Pujol. Això continua ara amb Justin Quiles i Cano. Olvidar-nos de tot!

0: Es diu El Conjuntito. És el Bobe amb Omar Montes. Una que s'enganxa. Oh, de quina manera, no acabes de cantar allò. El Conjuntito te queda guai. Doncs efectivament, us queda molt bé avui. Heu triat la vestimenta adequada, segur, eh? Escolteu Flash FM.
1: This is Flash FM.
0: Tampoc hi ha un codi de vestimenta per escoltar Flash FM. Aquí tothom és benvingut, evidentment. Només faltaria, eh? Ara a les 12 s'hi posa el Maravalle, que continuarà repartint temazos dels bons. I per meva, demà ens tornem a escoltar aquí a Flash FM a partir de les 7 del matí. Adéu-siau, va!
2: Flash, en directe, a Flash FM.

0: Heu vist quin houseet tan xulo, tan funky que us hem posat aquesta hora? Es diu Talk to You, és d'uns holandesos que es diuen Anotter, que ho estan rebentant arreu del món, i ens alegrem. I com que sona també, doncs l'hem triat, l'hem elegit com a mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Va, que sonin... Ahí estan. Els pitos que inicien nova hora. Què tal, família? Com esteu, flasheros, flasheres? Va, que ja és dijous, l'Héctor Ortega va plegant, jo que ja sóc arribat per aquí. Mare meva, quina calda que foten aquesta ciutat del dimoni. Fes algo, collboni, sisplau. Ai!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I jo em quedo aquí amb 5 hores per endavant amb tots vosaltres. Suportant la calor com pugueu, sobretot els que estigueu a l'aire lliure. Ànims, escalf, bona música, bon rotllo, bon ritme, vale? Endavant les atxes, família. Anem amb Gordo, Reiner Zonneveld. Una mica de Latin House. Això es diu...

Tremendo himne, aquest que es deia himne, eh? El cantaven Anuel AA i 6ix9ine, deien això, eh? Besita, tu hombre te quiere, pero tú eres infiel. Home, això no pot ser, això és targeta vermella. Com deia el Mourinho, eso en Inglaterra tiene sanción. Molt malament, molt malament. Així no. Sisplau, comportem-nos, eh? No, només faltaria. Déu-n'hi-do. Va, que passen 9 minuts de les 12 del migdia. Escolta, Splash FM, anem amb una batxateta, anem a baixar ritme. Flash. Però si sona així de bé, no ens importa. Es diu Por un pendejo no se llora, és una de les obres més recents del Manuel Turizo.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
4: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
5: Flash!
4: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
5: Flash.
4: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

No em negareu el bon rotllo que fot això, eh? És una versió que hem trobat indagant, buscant. L'ha fet el productor Francesc Clan del Café con Ron del Bad Bunny. Li dona un toque més afro, més xulo, més pistero, que venia de gust a aquesta hora, clar que sí. Va, tornem cap a casa. Amb el Sopa de Cabra molt ben acompanyats, amb la Su i el Mon DJ, nova versió del Camins.

Tot i que ja fa un any i mig que va publicar aquest àlbum i aquesta cançó, el Bad Bunny, això continua sonant fort, continua sent un èxit, per això te la posem aquesta hora, el David Tirar-me's fotos, DTMF. Les sigles. Molt bé, el Bad Bunny aquí, eh? Tota la raó, macos. Va, que arribarem a quarts d'una, ho farem amb una novetat, el de Lejitos Remix, i després un old school que flipareu. Ja veureu, que ningú canviï.

la versió que no vam demanar, però que no sabíem que necessitàvem, que ens feia falta. Com l'aire que respirem. Juan Magán al costat d'Omar Montes, revivint l'èxit del Ayer la vi. Amb aquesta cançoneta tan xula, que igual sona a qualsevol de les festes flash d'aquest cap de setmana. Ja som a dijous. Demà, per exemple, serem a Manresa, ja us aviso, eh? Us ho venim dient des de fa uns dies. Si voleu repassar totes les nostres festes, les trobareu al nostre Instagram, @flashfmoficial. Però vaja, que allà estarem, eh? A partir de la una de la matinada, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Demà a Manresa, Celia Parda. Ojo ahí. Qui vol una mica de Latin House? Doncs va, anem amb el Ugel.

és un dels hits més importants de la carrera del Mike Towers. Això que es diu Lala, la va treure fa uns 3 anyets. Per cert, una cançó que el videoclip oficial el va gravar en una mansió a Xàbia, un poblet d'Alacant. No sé si el coneixeu, però bueno, molt maco, i el videoclip també doncs, bastant xulo, la veritat. Per si no ho sabíeu, quines coses. Estan per aquí, per allà, Mike Towers, no sé què, no sé quantos. Bueno, lo que ens agrada aquí a Flash FM, també al Siderland, ja preparats amb aquest remix d'un temazo que han tret, que es diu Tut Tut Turu.

estan tota la setmana estimant-se Elena Rose i Manuel Turizo. Suposo que només per la cançó, perquè em sembla que no estan junts ni res d'això, però com a artistes els ha quedat fenomenal la setmana. Una setmana que, per cert, ja s'apropa al final, Escolta, semblava que el dilluns ens costaria, però bueno, ja estem a dijous, demà serà divendres, bones notícies. Ens apropem a la una del migdia, família, flaixero, flaixeres. Què us sembla si anem cap a Argentina amb la Emilia, la Tini i Niki Nicole? Millor companyia impossible, crec jo, eh?

0: És el número 1 del calibre 45, la number 1 de Flash FM. Aquesta setmana torna al lloc més alt del podi la graciosa de l'Elvis Crespo, que estan doncs, rebentant a tot arreu aquest estiu. És un estiu, és seu, l'estiu 2026 és seu. És del Quevedo, li donem amb el Baifo, eh? Aquí tens el teu premi, la teva Champions particular. Fantàstic, maco, molt bé. This is Flash FM. Hem començat nova hora amb ells, són la una del migdia, passen ara 4 minutets. Família, flaixero, flaixeres, escolteu Flash FM, l'emissora oficial de les batalles d'Aura. Aquí estem, farmejant Aura, tota l'estona, 24-7 amb el nostre ritme. No se'ns dona malament, la veritat, eh? No se'ns dona malament.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Correcte, jo estaré 4 hores més farmejant Aura amb vosaltres i posant-vos tamazos com aquest. Ahir va haver-hi una batalla d'Aura, de farmear Aura, a l'Arc de Triomf, a Barcelona, i em toca les pilotes haver-me-la perdut, sincerament. Perquè era un espectacle digne d'admirar. Anem amb Mike Towers. Aquest es diu Un Anamàs. Bon dia, família.

És el Maluma, eh? El papi Juancho, un tio... havia mullat moltes calces, jo crec, aquest home, eh? El bo del Maluma. Amb això que es deia Felices los Cuatro, un dels temes que el va situar al mapa del reggaeton, i molt bé. Quan passen 12 minuts de la una del migdia, seguim amb el nostre ritme aquí a Flash FM. Ningú ens atura, tu! Clar que no, vinga, va. Una mica de Latin House amb el nostre col·lega Ugel des de Marsella. Això és el Jamaican Bam Bam. Bon dia, família, som-hi.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash!
0: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

A tot arreu, ve de gust escoltar això, eh? Música que podries escoltar perfectament en qualsevol sessió de disc jockey, en qualsevol d'aquestes festes majors, festes flash, festes de tot tipus. Són Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa. Quan queden 5 per arribar a quarts de dues aquí a Flash FM, d'aquí no res, una mica de Bad Bunny. I també hi ha preparat el Rels B. En un moment de la sessió potser una mica més tranquil·let, no? Efectivament, és el Tuba 5.

Està bé, de tant en tant ve de gust recuperar-la, perquè això va ser un hit tremendo. Tothom la cantava, tothom la corejava. I ve de gust de tant en tant. Fa 4 anys ja que va sortir això, el Titi me preguntó del Bad Bunny. Des del disco de Un verano sin ti. I precedeix Justa Quevedo al costat de les nueva línies, sonant a Flash amb el Golpito.

les 2:20 del migdia. Escoltes Flash FM, sona el Coco d'Omar Kurtz. Flash FM que, segons els experts, antropòlegs i sociòlegs, és l'emissora que més punts d'aura et dona si l'escoltes, eh? Estàs farmejant aura mentre escoltes la ràdio molt per sobre de la resta d'emissores. Nosaltres et donem molts punts, eh? És molt important també farmejar moltes coses més a part de farmejar aura, eh? Com, per exemple, farmejar dies cotitzats. És una cosa que jo recomano bastant. D'aquí no res, escoltarem el Muchacha. Abans, Shakira i BL des de Barranquilla.

impossible no cantar-la, impossible no ballar-la. Aquesta que és mítica, que és del Danny Ocean, segurament la millor que va fer i l'única, diria, perquè no li conec cap més obra, és el més reusso de l'any 2018, que ens introdueix una de les cites més importants d'aquest estiu, que és demà mateix, que torna una de les cites més nostres de l'estiu, ja et dic, és el vespreig dels amics de Ron Pujol, ojo aquí. Un vespre per allargar amb la sessió del Sergi Domena de Flash i amb el showcase de la Jules, tot sempre amb el segell dels amics de Rompo. Apunta-t'ho, demà a la tarda, 28 d'agost, a partir de les 6, ens veiem a la Sal de Cadaqués, perquè vinguis a veure, a viure l'experiència d'aquest estiu amb els de Rompo, amb tast de rom cremat, boníssim, i amb una selecció de còctels d'autor, vale? Això, planazo per demà a Cadaqués, el vespreig de Ron Pujol. A més, ja et dic, és que Flash FM en som orgullosos emissora oficial. Clar que sí, vinga, va.

Manuel Turizo i la Lola Índigo, demostrant connexió, demostrant química, demostrant que tenen temps lliure perquè volen fer-se mil coses, l'un a l'altre i l'altre a l'un. Molt bé, escolta. Ens apropen a les dues del migdia aquí a Flash FM. De fet, hi arribarem amb una mica d'electrònica, amb una mica de David Guetta i el seu Gone, Gone, Gone.

0: Està bé, que bé que sona això, eh? M'agrada tant que crec que me la posaré de politó al mòbil i cada cop que em truquin sonarà això que es diu Talk to You, d'un parell d'holandesos que es diuen Anotter, amb les veus d'un cantant que no conec de res, que es diu 54 Ultra, que no sé d'on ha sortit, però que ho fa molt bé, també. This is Flash FM. I aquests pitos indiquen que hem començat nova hora aquí a l'emissora del ritme, a la Camana, que va ser 3 minutets de les 2 del migdia i que anem fent via en aquest dijous, que de moment anem a bon ritme, anem amb bon rotllo i anem una mica amb lo nostre, que ja ens coneixes i, per tant, doncs no podem faltar la cita, evidentment. Aquí estem, vinga.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I encara durant 3 hores més, eh? Posant de coses com aquesta, que ara ja sembla que ens hem oblidat del Mundial, però el seu himne va ser un èxit total, el

0: Sube lo neo, la paciència, productors que estaven al costat de Bad Bunny fent Yo hago lo que me da la gana, el seu àlbum del 2020, i traient temes fantàstics. El temazo aquest, es deia La Difícil, boníssim. Ha sonat a Flash FM, on si no, on si no. Passen 8 de les dues, anem amb els Flashy i els 31 FAM, que estan amb les cabres de l'estudi, em sembla, eh? Flash FM. No com nosaltres, que estem com una cabra.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash FM Andorra 93.

cançó es diu La Semana, ho firma Elena Rose al costat del gran Manuel Torizo. Anem a bon ritme, eh? No ens podem queixar. Tenim millor ritme que qualsevol pilot de Fórmula 1 o que qualsevol pilot de dels Nitbus, que són una mica el mateix, eh? Perquè van tan flipats que de vegades semblen conductors de Fórmula 1 frustrats, els conductors de Nitbus. Mare meva, com van i com hi van? Ja pots arribar ràpid, tu. Ara, cap al ritme el que portem nosaltres, eh? D'aquí no res, una mica de Bad Gyal des del seu disc Màscara amb el...

Bé, bé, bé, aquí el Quevedo. Ja fa 3 anyets que va sortir això, que es diu Columbia, un dels seus grans himnes que sona a Flash FM quan ens apropem a 3:15 de la tarda. A més, també himnes que els que vindran, també, perquè sonarà el Xina amb la Noel AA i els demés. I per a continuació, això d'aquí, els Rayos de Sol, el nou remix.

Passen 6 minuts de quarts de 3 de la tarda, si us plau, que algú animi aquest parell, que no hi ha dret, que han fet un temazo al de Lejitos Remix i que l'última estona de la cançó se la passen absolutament derrotats, plorant. Són el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb un dels temes de l'estiu que sona a Flash FM, que sona el poder del ritme. Per cert, abans estava posant Bad Bunny i he pensat, saps què? Em mereixen un altre i amb el Tiny, quina combo. El Callaíta!

Escoltes Flash FM, ja saps que tenim el poder, hi ha superherois que tenen poders de, no sé, de disparar foc pels queixals, d'atrapar-se, de tenir superforça. El nostre poder és el del ritme, i us el repartim a totes hores. Omar Montes, Psycho, Arena i Sal. Quan passa un minut de 3:15 de la tarda, anem amb els figaflaues, va, aquesta és xula, a la fresca.

aquest estiu 2026 és absolutament seu. Va publicar un àlbum plegat de hits que es deia 21. Estem parlant del marsellès Ugel, l'artista d'obres com el Jamaican Bam Bam. O aquest Momento de Sant que sonava aquí a Flash FM, a la del ritme, quan ens apropem perillosament a les 3 de la tarda. S'està passant volant aquest dijous, això és bona senyal. I ara atenció a veure qui reconeix aquestes notes. Bueno, sí, per acabar l'hora arribarem a dalt de tot. Posarem una mica de Machina Time abans això d'aquí, eh? Jo crec que no cal ni que te la presenti. De fet, ja saps quina és. Per tant, et deixo que la cantis, escalfa la veu, escura la gola i endavant. Tot teu. Yeah.

0: és segurament la millor campanya de màrqueting que l'hem fet mai al territori, a la illa de La Graciosa, a les Canàries. Segur que després d'aquesta cançó molta més gent hi vol anar a visitar-la i a veure què s'hi fa, que no gran cosa perquè és un illot. Però vaja, és una mica com si el Quevedo, en comptes de Canari, fos català, el tio fos de, jo què sé, de Torroella, de Montgrí, li hagués dedicat una cançó a les Illes Medes, saps? I digués coses com "En mi corazón cabe poca gente como en las Illes Medes". Això en un univers paral·lel, segur. This is Flash FM. Amb La Graciosa hem començat nova hora perquè és el nostre número 1. Són les 3 de la tarda, passen uns 4-5 minutets ara. Espero que estigueu bé, espero que estigueu amb bon rotllo, amb bon ritme. En aquest dijous 27 d'agost es va acabant el mes ja. I aquí seguim a Flash FM una mica amb lo nostre, que és posar-vos ritme i posar-vos bona música.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I encara duen dues hores... dues hores més, o sigui, 120 minuts, si no m'equivoco. Que em sembla que no, tot i que el meu no són les mates. És més la musiqueta i les tonteries, sobretot les tonteries. Anna Mena i Lola Índigo, aquesta es diu Petitoa. Niño.

boníssima. Fa 9 estius que va sortir ja això, el Manuel Turizo, un mestre de lo seu, amb això que es deia Una Lady Como Tu. Te la posem a Flash FM perquè sí, perquè ens venia de gust a aquesta hora. Jo també, maco, jo també. Va, d'aquí no res, anirem cap a Corea. Abans una batxata fantàstica del Romeo Santos i el Prince Royce.

0: Montbuit.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres al 93.8 FM.

0: Dolce Casal, Quevedo i a les Nueva Línia, que les coses bones triguen a arribar, eh? Triguen, es diu, al golpito, com diuen a Canàries.
1: Vale.
0: Vale, perfecte, entesos. Doncs vinga, va, escolta, ens apropem a quarts de 4 de la tarda aquí, al Poder del Ritme. Escoltes Flash FM, on si no et posarem això, clar, clar. Flash! Mira, i aquesta també, suposo que ja te la coneixes, te la posem des de fa uns dies. Novetat d'Ozuna, el Negrito Ojos Claros amb Omar Kurz. Es diu Zizi i sona així de bé. Yeah, yeah.

Imagineu-vos si li va quedar bé la versió original al Lunai d'aquest Soltera, que et posem aquesta i no el remix. Un remix en el qual estan, atenció, el Daddy Yankee i el Bad Bunny. Però et posem l'original perquè realment és collonuda, collonuda. Per cert, el Lunai va treure això fa com 7 anys. Sabeu alguna cosa més d'ell? Perquè és com que ha desaparegut, no? Li han tallat la llengua o ja no canta. O què li passa a aquest tio? Lunai! Bueno, escolta. Te l'hem posat aquí a Flash FM quan passen 2 minuts de quarts de 4. Escoltes el poder del ritme, suposo que el notes. Flash. I per si no el notaves prou, un dels temazos d'aquest estiu, Aïssa i RVFV, es diu Muchacha. Muchacha.

Home, jo l'entenc al Quevedo, eh? Vull dir, escolta, si jo visques a les Canàries amb un clima tropical tot l'any a 25 graus, amb platges, aquí tot, tot puta mare, saps? Pues jo tampoc m'aniria d'allà, vamos, ni begut, com diu ell. Molt bé, Chato, això ho hem recuperat des del Baifo, l'àlbum de l'estiu, segurament. Anem cap al Bad Bunny des de Puerto Rico i el seu EO.

Que bona cara aquesta, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin remember, quin throwback que hem fet. Throwback Thursday, com es feia abans a l'Instagram fa molts anys. Molts ja no us en recordareu. Era el Mal d'Amores, de Juan Magán, sonant a Flash FM. Algú vol més perreo? Doncs va, més perreo. Sí, sí, això és perreig en majúscules, eh? Perquè déu-n'hi-do com hi van aquí a l'Omar Kurtz i al Ñengo Flow, els puertorriquenys, amb això tan gangsta que es diu Forever Together. Baby,

Amb aquesta calorada que fot, no sé si ve molt de gust posar-se a ballar pels puestos, però escolta, de vegades és una mica inevitable, eh? Bon ritme aquest de la Chanel Terrero, la catalana al costat de l'Abraham Mateo, bona combo amb això que es deia Clavaito sonant a Flash. I apropant-nos tranquil·lament cap a les 4 de la tarda i arribarem amb els tiets o què? Va, una mica de tàndem sonant a Flash.

0: Aquí estem, som Flash FM, l'emissora que si l'escoltes et donen 100 punts d'aura instantanis, tu. Per tant, si n'esteu farmejant a aquesta hora, doncs és bo saber que és positiu escoltar Flash FM. I més quan posem el nostre mega crack, el Talk to You, d'un parell de tios holandesos que ho claven bastant quan fan house, quan fan electrònica. Per això els hem triat com a mega cracks de la setmana per iniciar nova hora. This is Flash FM. I és que passen 3 minuts de les 4. Què tal, flaixeros, flaixeres? Com va la tarda? Com va el dijous? Ja demà divendres, eh? Quines ganes, per favor. Ja de cap de setmana i que sé, ja enviaré tot a prendre pel sac. De moment ens quedem 60 minuts més, tu i jo aquí, escoltant bona música, posant bon ritme i tot el que vindrà, vale? No està mal.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Permeteu-me que em posi intens un moment. I és que hem d'escoltar el baile inolvidable del Bad Bunny.

Aquest és el Farruko, al costat del Rau Alejandro. Amb aquest tema que es deia Fantasies, fa 7 anys ja d'això. El Rau Alejandro, per cert, ha sigut notícia aquests dies. No sé si us heu assabentat de la notícia. I és que ha sigut pare, el tio. L'ex de la Rosalía, eh? Flipes, van estar junts durant un temps. Doncs es veu que ha sigut pare, però la noia, la mare, no en sabem gran cosa. Només sabem que és bastant més jove que ell, molt més jove que ell, eh? Bueno, cadascú que tregui les seves pròpies conclusions, aquí només informem. Passen 10 minuts a les 4. Escoltes, Flash? Sí, senyora, d'aquí no res, una mica de Floyd Menor per animar-vos. També Bizarrap i Daddy Yankee. Vaya temazo, que és la sessió número 0.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Aquí el teniu, el Mike Towers, el Young King, sonant a Flash FM amb aquest ritme, doncs, bastant més tranquil·let del que ens té habituats últimament, però no per això ni pitjor ni millor, veritat, sona bastant bé. Això es diu Un Anar Más, ho va treure fa un parell o tres de mesos i la veritat és que entra bé. Aquesta hora que ens apropem cap a quarts de 5 de la tarda, escoltant el poder del ritme i seguirem una mica amb el rotllo electrònic, ja veuràs cap a on... Cap a Sud-àfrica ens anem amb aquest DJ, que és una sensació arreu del món, que es diu Ximza, i aquesta cançó es diu Fire Fire, sonant a Flash.

0: pasado.
1: Un tema tan brillant que enlluerna. Es diu Exclusivo Remix. Que, per cert, us heu comprat ja les ulleres de l'Eclipsi o no? No? Ah, vale, vale. No, no calen, no calen. Avui, el d'avui no cal. Es veu que hi ha un eclipsi avui també. Ja vam donar la torre suficient pel dia, l'eclipsi total de sol del dia 12. Es veu que aquesta nit, aquesta matinada, hi ha un eclipsi parcial de lluna, que, bueno, és una cosa molt descafeinada, si tenen en compte doncs tot el que va ser l'altre dia. Però, bueno, no cal que us compreu les ulleres, per mirar l'eclipsi parcial de lluna. A més, serà com a les 4 i mitja de la matinada, per tant... A mi em pillarà dormint. No sé vosaltres, si aneu por ahí, igual el podeu mirar una estona, saps què vull dir? Aquí a Flash FM ens quedem amb Ryan Castro i Capo, amb això que es diu La Villa. Yeah.

Això es diu La Setmana. Elena Rose i Manuel Turizo, ells estan els 7 dies pensant en estimar-se, en donar-se petonets, en fer-se carinyitos. Molt bé. Aquí a Flash FM nosaltres estem tota la setmana els 7 dies pensant en la festa. Aquí cadascú fa el que fa. Nosaltres a lo nuestro. I per cert, parlant de festa, aquest cap de setmana hi ha festes Flash FM per tot arreu, per tot el país, per tot el territori. Demà a la nit, per exemple, serem a Manresa, la festa major, allà a la plaça Sant Domènec, amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado, a partir de la una, eh? Penya de Manresa, us hi volem veure, vale? I a més, també serem a l'Escala demà amb el Miquel González, Festa Flash, i el Sergi Domena, a partir de les 11:30, es lia part de l'Escala. I a més, pels de Ponent, a Miralcamp, aquell poblet, ja veuràs, també la liaran perda amb l'Edgar Manchado, Festa Flash, també. Per tant, ens insisteu per aquí com per allà, festa per tots vosaltres. I això només divendres, eh? Dissabte també hi ha més coses. Si voleu més informació, ho teniu tot a l'Instagram.

feu-li cas a la soltera, la Shakira, que en sap bastant d'estar emparellada i també d'estar soltera, la Shakira i les Lobas, cantant això de fa dos estius. A un huele a verano, deia la Shakira. Home, clar que a un huele a verano. Encara estem a estiu, no, escolta, no vulgueu córrer. Que, com deien els Figaflaues, que no s'acabi l'estiu, sisplau. Ens quedem així per sempre. Escolta, Splash FM, ens apropem lentament cap a les 5 de la tarda. Ho farem amb Farruko i Steve Aoki amb el Ja pa' què. I abans el David Guetta també preparat ja, eh? Amb un temazo que és aquest. El remix del Gone Gone.

0: Que bé que sona això, sona que trona, sona guai, sona bé, sona amb ritme, el de Hugel, el francès, Hugel, com li vulguis dir, amb les veus d'Ultranater, i la col·laboració d'un tal Imael Angel, que no tinc ni idea de qui és, es diu Moving to the Sun. This is Flash FM. I ens ha apropat perillosament cap a les 5 de la tarda, hora en la qual jo li cediré el relleu al Miquel González, que serà aquí ell qui us portarà fins a les 9 del vespre amb tot el ritme que us fa falta per passar aquesta tarda de dijous, ja pràcticament divendres. A mi ja no m'escolteu fins demà, família. Apa, vinga, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Com diria la Ayuso, chao pescao, eh? Què deia? Us deixo amb sopa de cabra, la Su i el bon DJ, vale? Vinga, va, som-hi.

0: a ser número 1 de Flash FM, la cançó més important de Flash FM, el número 1 del nostre calibre 45, això que es titula La Graciosa. La cançó més important d'aquest estiu 2026, que no falla tampoc a Flash FM. Així comencem aquestes 4 hores que estarem junts aquí des de...
1: En La Graciosa.
0: El poder del ritme. Fins a les 9 en punt.
2: Gràcies, Flash FM.
0: Després a l'Armand Maravalla, que ha estat amb vosaltres des de les 12 del migdia, i demà tornarà aquí, al mateix lloc i a la mateixa hora. A partir de les 12 de demà divendres. I nosaltres, que fins a les 9 tenim moltíssima feina per fer i moltes cançons per escoltar, com per exemple aquesta de Juan Magán i Omar Montes.
3: Directe a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer acompanyar-vos aquesta tarda.

Una noche en Medellín y el gimnasio surt gratis i ja està. És Cris MJ. El vam conèixer el 2022, aquest artista, i justament el vam conèixer amb aquesta. Una noche en Medellín. Això que escoltem ara mateix, aquesta tarda de dijous a través de Flash FM. Preparat la morotxa, que la seguida la cantarem aquí en directe des de Flash. Abans el BL, això es diu No tiene sentido.

0: 8. A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
4: Come on,
5: let's go.
4: Let's go.
3: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
6: Flash, flash, flash.
3: El poder del ritme.
6: Flash!
3: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquest és el tema original de Jay Weller, que més tard va ser remesclat per Omar Kurz, tots plegats amb això que es diu De Lejitos Remix, que sona aquesta tarda a través de Flash FM. El Jay Weller el vam descobrir a fons quants anys i l'home no ha parat de treballar i de treure cançons com, per exemple, aquest que acabem d'escoltar aquí, des del poder del rima. Arriba la Batial! Amb aquesta col·laboració somiada per l'artista al costat de Chencho Corleone, ex de Plan B, això que es titula Choque, i sona a Flash FM.

0: passat.
1: El bon rotllo que sempre han tingut aquest parell, el Jay Cortez i la Noel Doblea. Tant que fins i tot l'any 2021 van fer cançons junts. I aquesta és una de les cançons que van fer junts. Això es diu Lay Seca i sona aquesta tarda a través de Flash FM. Tinc preparats els Ficaflauas. La Marina està morena des de l'estiu passat. I encara està tan morena que tornarà a sonar aquí a Flash FM. Abans, però, el DJ i productor Gordo arriba amb la seva proposta d'aquest estiu. I és aquesta que es diu Loco Loco.

Nueva Línia. És la col·laboració de la formació... El Paifo, sí, el Chiquín. Molt famosa, per cert, a través de Canàries, la formació Nueva Línia, al costat de Quevedo. Això es diu El Golpito. Penseu que ho anaven a petar després de col·laborar amb el Quevedo i passar de Canàries a la resta d'Espanya, però justament ara, quan col·laboren amb el Quevedo, va, va, ja es separen. Vinga, pues vinga, tots els plans a la basura. Nueva Línia i Quevedo, els deixem enrere. El Golpito, a través de Flash FM. De seguida, un remember del Daddy Yankee, el rei. El rei del reggaeton. Lo que pasó, pasó, des del 2004. Abans, però, Jay-Z Reyes diu que se pone loquita cuando la toco.

És la cançó que ens ha presentat aquest estiu, el Mike Towers, això que es diu Un Ara Más Sona a través de Flash FM, després d'haver escoltat a Moveix Jo amb el seu Maladí, o la Karol G, la Bichota, si antes te hubiera conocido. Nosaltres anem directes a les 6 en punt de la tarda i ho farem amb un dels temes que posarem aquest cap de setmana a la Festa Major de l'Escala, aquest 28 d'agost, a la Festa Major de l'Escala, amb el Sergi Domènech i que us parla Miquel González. Posarem cançons com, per exemple, aquesta de Manuel Turizo, això que es diu Por un pendejo, no sé llora.

0: Així sona el que és aquesta setmana el mega crack de Flash FM. És el productor Anoter. Arriba l'antena del poder del ritme amb això que es diu Talk to You. És un tema que s'ha fet molt viral aquest estiu a través de les xarxes, sobretot per Instagram. La gent fent postureo amb les seves vacances. I posant aquesta cançó, aquest Talk to You que tenim sonant cada dues hores aquí a Flash FM. Comencem d'aquesta manera. Nova hora, són les 6 de la tarda i 5 minuts. Estem junts fins a les 9 en punt del vespre. Moment perfecte per escoltar el BL i el seu La Plena. Let's go!
1: En directe a Flash FM, Miquel González.

El 2020, Anuel AA va treure un àlbum que es diu Emmanuel, on hi trobem justament aquesta cançó, això que es diu El Manual. Va ser la cançó més important d'aquell àlbum del 2020 i que de tant en tant recuperem aquí a través de Flash FM. Preparadíssimes l'Anna Mena i la Lola Índigo. Han cantat juntes aquest any, això que es diu Petitó, abans però Relsby, des de la temporada passada. Recuperem això que es diu Tu Bacín.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

passa molt ràpid. I les oportunitats també, i és que l'estiu és ara mateix. Anem a parlar sobre els descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar d'un cap de setmana o improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el Carnet Jove. Atenció, perquè aquesta setmana aprofita les vacances per gastar als vals del Pack Jove 2026. Tens més de 140 vals d'un sol ús amb 2x1, 50%, gratuïtats, tarifes especials i tarifes reduïdes, kàrtings, pinballs, parcs d'aventura, esports, cinema, teatre, restaurants i molt més. Tot això a l'app del Carnet JoveCat. També tens activitats d'estiu amb descompte 2x1 en rafting, amb Rock Koi un 50% en vol de globus, amb camins a vent, 50% en llicència de navegació a l'Escola Port Barcelona. Tens un 10% de descompte en barrancs i en vies ferrades, amb guies aranja i un 2x1 en climbat. I si ets més de museus, doncs estigues al loro, perquè també tinc coses per tu. Amb el Carnet Jove pots entrar gratis al MNAC, al CCCB, aconseguir 2x1 en museus com el Tàpies, el Museu Egipci o el Museu d'Història de Catalunya i també un 50% de descompte per entrar a la Sagrada Família. I per descobrir territori, benvinguts a Pagès Tot l'Any, que t'ofereix un 2x1 en visites d'explotacions agrícoles arreu de Catalunya. I si encara no tens el Carnet Jove, fes-te'l ara mateix en format digital a la web, a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app de Carnet JoveCat, registra't i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil. I sempre el tens a sobre i ja està. És el Carnet Jove per aquest estiu. Escolta Flash FM. I els planazos que et fas amb el Carnet Jove, clar que sí. Arriba Shakira i BL, això es diu Algo Tu. Yeah.

La senyoreta Gis, la Becky G, la Karol G, juntes, això que es diu Mami. Per totes les mamis que estiguin escoltant ara mateix Flash FM, clar que sí. Atenció que demà divendres, dia 28 d'agost, ens anem fins a la Festa Major de l'Escala amb el Sergi Domènech i qui us parla, Miquel González. Demà a les barraques de l'Escala, a l'aparcament Francesc Macià de l'Escala. Demà divendres, a partir de 11:45 de la nit, tota la nit a la Festa Major de l'Escala. Aquest any també amb la presència de Flash FM, que per cert també vindrem amb les samarretes de Flash FM. Parlant de la Festa Major de l'Escala, amb la presència de Flash, pues, també hi serà ell, el Sergi Domènech. Aquesta és la seva darrera, al costat de l'artista David. Això es diu Molt Malament.

Ell fidel al seu estil, a la seva música que ha fet tota la vida. La música urbana de les mans d'Omar Cours, això es diu Coco. Un artista que últimament el trobem no només en solitari, sinó també en un piló de col·laboracions. Eh? Últimament, Omar Cours està posant les piles i ho està fent d'allò més bé, crec que sí. Quasi, quasi, 6:45 d'aquesta tarda de dijous, en 0, Quevedo. Nueva línia, el golpito. Abans, la reina, l'abadial. Això es diu Dame, let's go.

Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL. Vaya trigo d'artistes, per favor, eh? Si ho peten per separat, imagina't si s'ajunten i fan una cançó junts. Això es diu Vagabundo, això a través de Flash FM, i també sonarà la festa major de Manresa. Demà divendres 28 d'agost, Flash FM fa parada a la festa major de Manresa, que estan de festa major. I a partir de la 1 en punt de la matinada hi haurà l'Héctor Ortega, el Jaume Riu i l'Edgar Manchado. I les samarretes. I no faltarà de res a la festa major de Manresa de demà divendres, dia 28 d'agost, a partir de la 1 en punt de la matinada, a la plaça Sant Domènec. I aquesta també la posaran, eh? Romeo Santos, Prince Royce, Bachata, això es diu Dardos.

0: Així de bé sona la cançó més important de Flash FM, la cançó més important també d'aquest estiu. Això que es diu La Graciosa.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: És el número 1 del nostre calibre. Són les 7 de la tarda i 6 minuts. Així comencem de força aquesta nova hora escoltant la cançó més important de Flash FM. I fins les 9 que estem compartint aquesta tarda de dijous, dia 27 d'agost del 2026. Arriba Flash Ice Cream, 31 fam. Això es diu Drayaki. Se't quedes aquí amb mi? Vinga, va.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Chencho Corleone, quan el 2015 estava formant part de la formació Plan B, van fer cançons com el Candy, o com aquesta que estem escoltant ara mateix, això que es diu Fanàtica Sensual, això que estaves cantant ara mateix, que t'he pillat cantant-la. Ah, que sí, normal, si és un temazo. Fanàtica Sensual, que la deixem enrere a través de Flash FM. Ara, però, canviem 100% d'estil amb la producció de John Summit i la veu del Fercho. Això es diu Chica 305. Quiero...

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
3: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
0: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
0: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
5: Flash!
0: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
5: Flash!

Una cançó original del Jay Weller i amb el remix del Omar Coates arriba a través de Fresh FM, aquesta que es diu De Lejitos Remix. Ja sabeu que si us mola el que heu de fer és votar-la a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. De Lejitos Remix, la deixem enrere a través de Fresh FM aquesta tarda de dijous. Ara, però, anem fins a França, que tenim aquest DJ, aquest productor que l'hem conegut per moltíssimes cançons i molts remix, com per exemple aquest, Jamaican Bam Bam, sona Flash.

0: Yo perreo sola.
1: És el perreo que ens fem amb el Bad Bunny. Això que diu...
0: Yo perreo sola.
1: Efectivament, així, Yo perreo sola. Aquesta la vam barrejar i bastant al 2020, tot i que la vam barrejar més tard del 2020, perquè justament quan va treure aquesta cançó estàvem en plena pandèmia. Yo perreo sola a través de Flash FM. Ha preparat Manuel Turizo i el Capo, Que Pecao, abans Henry Méndez i la versió més actualitzada del Rayos de Sol.

Ja feia temps que no sabíem res sobre el My Towers i aquest estiu ens ha sorprès justament amb aquesta que estem escoltant ara mateix a Plage FM. Això que es titula així, una anà més, una anà més. I no en tenim una més, en tenim unes quantes. Fins a les 9 tenim temps a sobre aquí a Plage FM. Deixem My Towers. Preparat Farruko, amb les seves pepes. Abans, però, Dani Six, It's Kid. Música feta des de casa nostra. Que s'aturi el temps, som-hi.

Latini, al costat de l'artista Ulises Bueno. És un artista que no teníem ni idea de qui era, però l'hem conegut justament amb aquesta col·laboració que ha fet amb Latini, tots dos, amb això que es diu Dos Amantes, sonant aquesta tarda a través de Flash FM. En zero com escoltem el Cano amb la cançó que li va dedicar a la seva filla. Se pone las Nike abans, però el Mora i el Zetangana van convertir ja fa un any i mig aquesta que tornem a escoltar aquí a Flash FM, això que es diu Droga.

0: que bé que sona el megacrack d'aquesta setmana, eh? És a Noter, amb això que es diu Tell to You, un dels temes més importants d'aquest estiu 2026, també a través de les xarxes socials, que la gent fa postureo dels seus viatges amb aquesta cançó a través d'Instagram. No està sense malament, això. Així comencem aquesta nova hora, són les 8 del vespre i 5 minuts, fins les 9, que estem junts aquí a través de Flash FM, i ara començarem aquesta nova hora amb el Quevedo obrint el seu darrer àlbum, el Baifo, on hi ha una cançó que explica que li agrada tant. Les Canàries, que no marxaria mai ni borratxo. Es quedaria a casa seva tota la vida. Jo també ho faria, la veritat.
1: En directe, a Flash FM, Miquel González.
0: A mi em passa el mateix, però en lloc de Canàries, amb Girona. Segur.

Aquesta és la Bizarrapa Music Sessions número 48 amb la veu del Thiago PZK. O el que seria el mateix. La cançó també es podria titular La Bombona. Aquesta la va fer el 2022, les sessions del Bizarrap que mai fallen a través de Flash FM. Tot i que fa bastant que no ens arriba cap. A veure quina serà la següent. Tot i que ja comença a haver-hi alguna notícia de tant en tant. Ja ens anirem informant aquí a Flash FM. Preparat, Aïssa, RVFV. De seguida cantem el Muchacha. Abans, Jaycee Reyes, Keep Voodoo. Com bé diuen, me mareo cuando te veo.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

3. 24 hores, bueno, posa-li 27 hores, més o menys, per ser exactes. Demà, les barraques de l'escada amb la presència de Flash FM i també amb les samarretes de Flash FM. Omar Kurs, següent convidat al costat d'Ozuna, és nova. Es diu Zizi. Yeah, yeah.

0: Té tan gana i la Becky G el 2018 ja fa bastant, que van treure aquesta cançó. Això que sigui buri, buri, buri. Amor al buri, a veure el meu culet.
1: Culet, culet.
0: Dilluns, a partir de les 8 en punt del vespre, comença una nova temporada del Flash Urbana, Flash FM. Sí, sí, de dilluns a divendres, aquesta temporada de 8 a 11. A partir del dilluns, dia 31 d'agost. Si ja vols començar a demanar una broma telefònica o donar-nos contingut, ja ens pots començar a enviar whatsapps al whatsapp del Flash Urban, 699-696-6969. Dilluns, a partir de les 8, nova temporada del Flash Urban. Quines ganes que tenim, per favor.

0: La Shakira. Això es diu Dai Dai. Te la saps a sobres, te la saps a memòria, perquè aquesta sí ho l'has cantat una barbaritat de vegades. Saps, saps, saps? La cançó del Mundial sonant a través de Flash FM. Demà tornem a partir de les 5 de la tarda i tornarem a compartir junts una altra tarda d'estiu. La darrera abans que comenci la temporada, perquè dilluns comença una nova temporada. Flash FM, quines ganes, per favor.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Abans de les 9 tinc per aquí la setmana d'Elena Rous i també de Manuel Turizo. Me'n vaig amb aquesta de Clan, Café con Ron. Patronets a Miquel, fins demà. Adéu guapos, adéu guapes.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Que no saps com animar un parquineo? Posa Flash FM.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El millor so de l'estiu a Flash FM.